0: Fer por la tarda, Ron. Sal de tu balcón. Del balcó, del llit especialment, perquè ja toca. Són les 7 i 3 minuts ara mateix i amb aquesta cançó engeguem un nou flash matí d'estiu d'aquest dimecres 19 d'agost. Bon dia. Quin temazo, no?
1: És l'hora del flash matí d'estiu. El flash matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila!
0: Vinga, va!
1: Comença el flash matí d'estiu.
0: Des d'ara i fins les 10 del matí, com és habitual, al llarg d'aquest estiu, aquest programa us acompanya allà on sigueu ara mateix, en qualsevol punt del territori. I especialment doncs, per aquells i aquelles que no teniu vacances i tant d'hora pel matí com ara mateix, les 7 i poc, doncs ja esteu aquí a l'altra banda, a la carretera, per exemple, amunt i avall, anant cap a la feina, jo què sé, tornant cap a casa, perquè algú segurament també estarà tornant cap a casa. I en tot cas, nosaltres ara mateix ens posem en marxa. Aquí l'Héctor Ortega, Sal de tu balcón. La formació Clan ha estat encarregada de reversionar de nou doncs una cançó que ara mateix doncs, coneixíeu de sobres, que és el Café con Ron del Bad Bunny. Por la mañana café, por la tarde Ron. És el megacrack de la setmana i ha estat la primera cançó de totes les que sonaran al llarg d'aquest matí. Per exemple, de seguida Figaflauas, també Jay Wheeler, el Lucra, el Turizo o, per exemple, el BL, que avui és l'encarregat de donar el tret de sortida a aquest flash matí d'estiu.
1: El teu combinat matiner. Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.
0: Això es diu No tiene sentido. Molt bon dimecres a tothom. Som-hi!

Es diu Mossego, Mossego els figaflaues amb una batxateta de fa uns anys, eh? I should do peu. Mossego a les 7 i 10 minuts d'aquest dimecres 19 d'agost. Bon dia, com esteu? Què tal? Amunt, vinga, sona Cano, Justin Quiles, a Flash FM, a olvidarnos de tot.

0: Flash Matí d'estiu a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: Els números 15, 22, 24, 34, 42 i els sols 4 i 7.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al pil-pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
7: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
8: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
7: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance leader. 93.8 FM.

es diu De Lejitos, és el so del Jay Wheeler, acompanyat en aquest cas amb l'Omar Kurz des de Puerto Rico, que li va fer la remescla, el remix. De Lejitos remix a Flash FM, Flash matí d'estiu, bon dia. Aquells i aquelles que esteu en marxa, que esteu a la feina o camí de la feina, avui també toca aixecar el país, eh? Doncs aquí posem el ritme necessari, 7 i 23 minuts ara mateix, fem sonar Bad Bunny Benito amb una mica de perreo, això es diu EO.

No deixa de sonar encara, eh? Mira que ja han passat un parell d'estius, però encara està ben amunt aquesta cançó del Lucra, L-U-C-K, des de l'Argentina i per tot el país a través de Flash FM en aquest matí de dimecres. Aquí l'Ortega, a 7:45 pràcticament. De seguida amb el Turizo, la bachata, abans Batllal, Chencho Corleone, això es diu Choque. Molt bon dia.

0: Bonita, de cara, de cuerpo, el tio aquí era un, bueno, un tiracanyes de cuidado, eh? Aïssa, amb RVFV i Kremli, això es diu Muchacha, te quiero. Ara mateix les 7 i 36 minuts, bon dia, bon dimecres a tothom, paciència a la carretera, repassem el temps, vinga.
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Avui els termòmetres haurien de tocar sostre, eh, al lloro avui a... amb aquestes temperatures. Vestiu-vos de manera fresqueta pel vostre bé, eh? Avui ens espera un dimecres de matí assolellat en general, excepte alguns núvols baixos a la Costa Daurada que marxaran de cara al migdia, però que haurien de tornar després al vespre. Més enllà d'això, a la tarda tornaran a créixer també avui nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on s'espera alguna plugeta, i a les comarques de Girona, on ahir va ploure, avui s'espera que el cel torni a estar tapadot. Hem passat avui una nova nit de calor nocturna, eh, en moltes comarques de Catalunya, i el dimecres avui el comencem amb temperatures, per exemple, de 24 graus a Vallirana, 25 graus a Amposta, 23 a Maials i 22 a Torroella de Montgrí.
2: I és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
0: Escolteu Flash FM, som al Flash Matí d'estiu, al lloro amb aquesta cançó de Terrassa, de Vesprets. Ximza, Arco i Casango. És tremendo, eh? Es diu Fire, Fire. A veure què us sembla.

Ella és mi Tatiana, mi Daisy, el Rusowski, i tenia... Bueno, té moltes amigues, sembla ser, eh? Un paio així curiós, amb un nom artístic també divertit, eh? Es diu Malibu, el seu temazo per excel·lència, que evidentment també sona a Flash FM, i avui el recuperem per engegar els motors d'aquest dimecres, d'aquest 19 d'agost, que ja estem posant en marxa, ja sabeu, Flash Matí d'Estiu, cada dia entre les 7 i les 10 del matí. Ara amb el Ryan Castro, acompanyat del Capo, el Jefazo, la Villa, 3 quarts i un minut d'avui, ara mateix, va.

Patito. Ah, com s'enganxa aquesta cosa, eh? Aquesta cançó, aquest temazo de l'Anna Mena i de Lola Índigo, que es diu Patito, a aixecar el país amb vosaltres en aquest dimecres 19 d'agost a Flash FM. I jo, Patito, Escolteu el flash matí d'estiu d'aquesta nova jornada. Què tal? Benvinguda, benvingut. Si ara connectes amb nosaltres, aquí l'Ortega. Bueno, vinga, va, escolta, paciència a la carretera. Ben amunt ja toca això, eh? Pensant una miqueta en el cap de setmana, que això sempre ens salva. I és que dissabte estarem a Cadaqués. Les festes d'estiu no són el mateix sense Flash FM, eh? Per favor, dissabte estarem a la plaça del Passeig. El Miquel González i servidor l'Héctor Ortega, aquest dissabte a partir de la 1 de la matinada a Cadaqués us esperem, eh? Tenim moltes ganes d'agafar la flaixineta i anar cap allà. El dimecres comença Manuel Turizo.

0: Primera casella del calibre 45. Moving to the Sun, número 1 de la setmana a Flash FM. 8:02 ara mateix.
1: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil.
2: Meroil, estacions de proximitat, patrocina la notícia del dia.
0: Nosaltres d'aquesta manera ens haguem nova hora del Flash Matí d'estiu d'aquest dimecres 19 d'agost del 2026. Repassem una miqueta l'actualitat. Avui, noticieta pels amants de la tecnologia. Alloro perquè hi ha hagut una forta filtració a Apple. Es veu que van publicar una versió beta, una versió d'aquestes de prova, de la nova, del nou sistema operatiu, de la nova versió del sistema operatiu d'Apple. En aquest cas és el Mac OS TAOE 26.7. Bueno, el cas, que van fer una publicació així en plan beta perquè els testers poguessin provar-lo i, no sé, bueno, i reportar doncs millores necessàries i tal. Però què passa? Que dins d'aquest codi hi havia tot el catàleg complet dels productes dels propers 2 anys d'Apple. I clar, què han fet aquests provadors de l'Apple, del nou sistema operatiu? Doncs filtrar-ho, i ho han publicat. Per exemple, alloro amb tot el que Apple tindria preparat per aquests propers 2 anys. D'entrada, els AirPods amb càmera. Això crec que un dia aquí al Flash Matí ho vam dir així com, bueno, com una mica fumada de no, potser algun dia no. Doncs es veu que sí, que això serà realitat. AirPods, els auriculars d'Apple amb càmera. Una càmera alimentada amb intel·ligència artificial que ajudarà a la Siri, al Oye Siri, per resoldre dubtes de l'usuari. És a dir, serviran com a uns ulls, com si fossin uns ulls de la Siri. No serà una càmera per gravar vídeo amb els auriculars, sinó només uns ulls del Siri. Però va, què més? També els nous iPhone 18 i altres models que no es coneixien gaire encara, com l'iPhone Ultra, que és l'iPhone plegable, alloro, i també l'iPhone Air 2. No hi ha una data concreta, però el codi avisa que el dia 9 de setembre doncs passaran cosites, perquè és el que és el dia en què faran la presentació d'aquestes novetats d'Apple i tal. Què més? Pel que fa als ordinadors, apareixen pistes d'un nou MacBook Pro amb un xip superpotent i altres MacBooks amb una pantalla millorada. També coses per casa, domòtica d'Apple, càmeres de seguretat i tal. I també apareixen pistes d'uns nous auriculars Beats i una segona generació de les seves ulleres de realitat virtual. I en definitiva, es veu que la data aquesta que us dic, el 9 de setembre, és quan presentaran algunes d'aquestes novetats. Però bueno, algú s'ha encarregat ja de fer l'espoiler. Abans de la tecnologia, ja us heu emportat aquí un avançament de tot el que ens té preparat la marca Apple.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
0: Sona el golpito, Quevedo i Nueva Línia.

Es diu l'efecto Rau Alejandro i Chenzo Corleone al flash matí d'estiu d'aquest dimecres. Bon dia, 8 i 12 minuts ara mateix, moment de fer sonar el Farruko, el de les Pepes, acompanyat de Gracie i Steve Aoki.

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Manuel Turizo, la Helena Rose, ja per fi la tenim ubicada, eh? Ara ja sabem quin artista és, com canta.
1: Està ben motoritzada.
0: I confirma que ho està patant fort, aquesta cançó, eh? La setmana, repartint amor cada dia de la setmana, eh? Una miqueta dilluns, una mica dimarts, avui tindreu la vostra dosi del dimecres i així anar fent, eh? A les 8 i 24 minuts d'aquest dimecres, precisament 19 d'agost del 2026. Escolteu Flash FM, que som l'emissora oficial de la gira de Vespreixos de Ron Pujol. Hi ha unes quantes dates per endavant de Vespreixos de Ron Pujol, vespres per allargar amb el showcase de Jules, amb havaneres, amb còctels d'autor, amb les sessions de Sergi Domènech i servidor Héctor Ortega. Per viure, doncs, l'experiència de l'estiu, del Rompu. El vespreig de Ron Pujol amb Flash FM com a emissora oficial. Si voleu saber les dates dels propers vespreixos de Ron Pujol i Flash FM, aneu a les seves xarxes socials, Ron Pujol, allà podreu consultar totes les properes dates. Això continua, va, fem sonar la Shakira al costat del BL.
2: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.
0: Es diu Algo Tu.

0: mires la quantitat de cançons d'aquest artista que s'han convertit en himne al reggaeton...
1: Llegó la despedida.
0: No t'ho acabes, eh? L'any 2010 presentava La despedida. Daddy Yankee, antes que te vayas, dame un beso, eh?
2: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
0: I parlem de la notícia del dia, no del Daddy Yankee, però sí d'un altre mític del reggaeton, com és el Wisin, el David Yu. El Wisin, perquè aquesta notícia us semblarà surrealista, però és totalment certa, eh? L'hem contrastat i té fonts oficials, diguéssim. El mateix Wisin ha anunciat al lloro la creació de la Universitat del Perreo, UPD. La Universitat del Perreo. Mira, si no sabeu què estudiar, aneu allà a la web del Wisin i us apunteu a la Universitat del Perreig, eh? Universitat del Perreo. I no, és una broma, eh? Es veu que és una institució... amb seu a Cayey, això està a Puerto Rico, ¿vale? I es veu que estarà dedicada a l'estudi, preservació i difusió de la història del reggaeton. És surrealista, és que és super surrealista, però t'ho estic dient molt en sèrio, eh? El seu Instagram va publicar una carta real, comunicada oficial. ¿Qué digo, Alloro? Digo, a todos los medios de comunicación y público en general, digo, después de más de 3 décadas de carrera musical, bla, bla, bla, ¿eh? Yo he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios. O sea, el tío está bien, 100% de verdad, ¿eh? Digo, es el momento de dar un paso más allá. Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento... que canvió la indústria per sempre. O sigui, el tio realment vol fer una universitat que estudiï el reggaeton. I és real que existeix una pàgina web oficial que és universitatdelperreo.com i allà el tio doncs, anuncia programes relacionats amb la història del reggaeton, ritme i cultura urbana, i hi ha un procés de preadmissió i tot, eh? De fet, ara fa 5 o 6 hores, va fer una publicació dient que ja van més de 500.000 persones que han entrat a la seva web, a universitatdelperreo.com, i s'han apuntat a aquesta nova carrera universitària, eh? Nosaltres hem entrat, evidentment, a la web. Si entres, hi ha un compte enrere. Apertura oficial, i segons això, queden 14 dies, eh? 2 setmanes, i a sota, doncs, hi ha una sol·licitud de preadmissió. Surrealista, però real, que Wisin, de Wisin i Yandel, Wisin ha creat la Universitat del Perreo. Com està el pati, eh? Com està el pati? Entreu, si voleu tafanejar una miqueta i comprovar que no us estic prenent el pèl, eh?
2: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 euros de descompte amb el codi FLASH10.
0: Passen 4 minuts ara mateix de 2:15. Som al Flash Matí, versió estiu. De seguida sona Coti per Coti, una d'aquestes dels tiets que han fet història. Abans, Mike Towers, un altre que està imparable també des de Puerto Rico, amb una...

0: És el so de Gordo, aquest productor internacional que ens ha presentat fa poques setmanes això que es diu Loco Loco. Sona el flash matí d'estiu d'aquest dimecres. Bon dia.
1: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: Repassem el temps de cara a aquest 19 d'agost. Avui els termòmetres haurien de tocar sostre. Atenció, ens espera un dimecres de matí assolellat amb, en general, excepte alguns núvols baixos a la Costa Daurada que marxaran després al migdia, però que tornaran de cara al vespre. Més enllà d'això, a la tarda tornaran també a créixer nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que és on s'espera avui alguna pluja. A les comarques de Girona, on ahir va ploure, avui s'espera que el cel torni a estar tapadot. Avui de nou, després d'haver passat una nit ben càlida, de temperatures altes. De fet, amb l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, també actiu. Avui, el dimecres, el comencem amb temperatures, per exemple, com les següents. A Artés, ara mateix, 22 graus, 24 a Falset, 21 graus a Vic i 28 a Portbou.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Ara mateix, 3 quarts de 9 d'aquest dimecres, sona Jay Wheeler amb Omar Kurz, el remix del De Lejitos.

0: Bichota, la Karol G i la Nicki Minaj eren conscients l'any 2019 de tot el que aconseguirien amb aquesta cançó. Amb la Tusa, Pongan Tusa, que és, de fet, una de les últimes que vam ballar abans de la pandèmia. Ho diem sovint, però és que és molt curiós recordar d'alguna manera aquella part de la història, no?
1: És massa aviat per ser persona? Ets la persona perfecta per escoltar el Flash Matí d'estiu.
0: Efectivament. Ara, Ayer la vi, Juan Magani, Omar Montes.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Un parell d'artistes que van publicar dues cançons alhora, la Bizarrap Music Session 56 i aquest Baby Hello, i aquesta segona cançó és la que més èxit va tenir. Rau Alejandro i Bizarrap junts a Flash FM. Bon dia! Apropant-nos a les 9 d'aquest dimecres, ara amb David Guetta, Gone, Gone, Gone.

0: Sal de tu balcón, surt del llit i vés a treballar. Va, que ja és hora, home. 9 i 3 minuts ara mateix d'aquest dimecres 19 d'agost del 2026. Això és de Clan, una formació encarregada d'agafar el Café con Ronda, Bad Bunny, fer aquesta versió entre Afro House, de Terraceo, de Vesprets, com li vulguis dir tu, però escolta, funciona i molt. És el megacrack aquesta setmana a Flash FM, Clan, Café con Ron. Obrim nova hora del Flash Matí, versió estiu. Aquí l'Héctor Ortega, molt bon dia. Recordeu que aquest dissabte estarem a Cadaqués. Festa Flash FM, dissabte 22 a Cadaqués, a la plaça del Passeig, per les festes d'estiu. Estarà allà punxant Miquel González i qui us parla també, l'Héctor Ortega. Farem un mano a mano allà a la plaça del Passeig de Cadaqués aquest mateix dissabte a partir de la 1 de la matinada. No hi falteu, vale? Sona BL i companyia amb la Double You Sound número 5, La Plena.
1: El teu combinat matiner.
2: Flash Matí d'estiu.
1: Amb Héctor Ortega.

del Manuel Turizo va ser una de les primeres en arribar a sonar arreu del món, eh? Les 9 i 10 minuts ara mateix d'aquest dimecres. Bon dia, som al Flash Matí d'estiu. Sona Sopa de Cabra, Su i Mont DJ amb el remix del Camins. Somnis i promeses.

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

0: al Quevedo, al costat de l'Elvis Crespo. Es van fer col·legues després de fer aquesta cançó, sens dubte. De fet, l'Elvis Crespo a una entrevista va dir que al Quevedo li va passar la cançó. Li va demanar opinió, va dir, escolta, Elvis, tu què le pondries a este tema? Què te parece? L'altre li va dir, però xaval, però està perfecte, això ja està. Però li faré una cantarella, li faré una melodia. I així va quedar ella allà. La graciosa Flash FM, què tal, com esteu? Bon dia, som al Flash Matí, versió estiu. Us vam prometre que no us abandonaríem aquí per res del món cap dia de l'estiu i ho estem complint, eh? Sí, senyor. Paraula Flash Matí. Ara mateix les 9 i 25 minuts, aquí l'Héctor Ortega, què tal? Tenim preparada la Rosalía, tenim preparat a Mike Towers, Bad Bunny... Ai, amb qui més per aquí? Sulking amb Lola Índigo. Abans, una mica de canya, va.
1: El matí no perdona. Nosaltres tampoc. De 7 a 10. Flash Matí d'estiu. It's that

0: d'estiu, els matins són del Flash Matí d'estiu. Flash!
1: I'm out of the game.

Es diu Casanova, és el so de Soul King, que és el creador original, i unes setmanes després la Lola Índigo i el Rafa, l'RUVFV, li van fer aquesta versió, la remescla. Dos minuts per sobre de dos quarts de deu d'aquest dimecres. Escolteu Flash FM. Molt bon dia. Sona Jamaican. Bam, bam. Temazo d'Augel.

Tens cara de son. Però el cos et demana festa? Necessites el flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: d'aquestes que després no te la pots treure al cap, eh?
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.
0: Efectivament, aquí, imparables, un dia més, amb vosaltres aixecant el país, doncs també a l'altra banda, eh? Aquí no ens atura ningú. I ara sona l'Abad Gyal. Dame és el títol d'aquesta proposta. Curteta, però intensa, eh?

0: porto aquest despertador!
1: No et preocupis, que ben aviat torna el Flash Matí.
2: I et despertarem com cal.
0: Però tu m'heu entrat a casa?
3: Ja falta poc perquè tornin els matins amb més ritme del planeta.
4: Bon dia a tots!
5: Vinga, tothom arriba!
3: Deixa't d'alarmes i comença el dia amb el Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya. Flash Matí. Tornem el dilluns 31 d'agost.

Se pone loquita. ¿Qué te sale J.C. Reyes? La artista, si no me equivoco, de Sevilla. Cupeta forta a casa nostra, saco, eh? Però molt és molt, la veritat. En aquest cas, amb el loquita, però aquí ha sonat a Flash FM, amb el Deseo, amb el Fardos... I amb algun altre també que ara no m'està venint al cap. Però bueno, recta final abans d'arribar a les 10 del matí. De seguida, Flash i Ice Cream 31 fan Dora Yakis, també Quevedo abans. Aquesta, de l'Omar Curs. Sona Coco, bon dia!

0: Vale.
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Més potents. Si vols que s'aturin a la teva, entra a flashfm.cat. Flash FM. Són les 10.

0: Coming to the Sun, el número 1 d'aquesta setmana, Flash FM, Ugel, Imael Angel i Ultra Naté. Moving to the Sun, temazo, eh? This is Flash FM. Podeu votar per aquesta cançó si és la que més us agrada del calibre 45 i si no, doncs per la que més us moli, eh? Per la vostra preferida, a flashfm.cat, a l'apartat del calibre. Dissabte repassarem la llista de nou. Moving to the Sun, així obrim nova hora.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: A Flash FM, a l'emissora del ritme. Bon dia i bon dimecres. Les 10:03, sona Muchacha.

0: És una d'aquestes cançons que s'han convertit en himne. J Balvin amb Willy William. Mi Gente, del 2017, avui de nou a Flash FM, en aquest dimecres 19 d'agost. Què tal? Som-hi! Marxem cap a França.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name!
0: Amb aquest tio, amb el Mobile Joe, s'ha tret de la màniga un tema una miqueta random que va repetint allò, va repetint maladí, maladí, maladí, maladí vol dir malaltia, per si algú dubtava, eh?

0: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
3: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
2: Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
5: Come on,
6: let's go,
5: let's go.
4: Vota i decideix a flashfm.cat.
7: Mou els èxits.
4: Fes que les 45 candidates pugin,
7: baixin o aspirin a ser crac o megacrac
4: per aconseguir arribar al número 1.
7: La caupeta.
4: Les novetats que demanen pas.
7: Himnes que resisteixen.
4: O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
8: Flash, flash, flash.
4: El poder del ritme. Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar amb submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
8: Flash, flash, flash,
4: flash. Flash FM.
9: Flash FM.
8: Flash.
4: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

Es diu Petito A, és la d'Anna Mena, amb Lola Índigo. Quin parell, quin parell. Quin parell, quin perill, eh? Han sabut perfectament la fórmula necessària per crear un dels temazos d'aquest estiu del 2026. Evidentment sona a Flash FM, ara del ritme. Canvia 2:15, ara Mora i C. Tangana, amb el Droga.

amb Enrique Iglesias, amb una de les mítiques del reggaeton. Remember? Reggaeton old school a través de Flash FM. De seguida amb el Benito Bad Bunny. Voy a llevarte pa PR directes cap a Puerto Rico. Abans, Elena Rose, amb el Manuel Turizo. La setmana.

Tumbados en la arena, Rayos de sol, la nova versió del Juan Magán, Chino i Nacho, també està el Luc Ral de la Morocha per aquí fent de les seves amb aquest remix de la mítica Rayos de sol. Henry Méndez, José de Rico a Flash FM. Què tal? Bon dia. Camí a 3:15 d'aquest dimecres, d'aquest 19 d'agost del 26. Recordeu que dissabte tenim una cita a Cadaqués. La nit del dissabte és de Flash FM. A Cadaqués us esperem a la plaça del Passeig a partir de la 1 de la matinada, després dels Embauca, després de Florida. No Florida, el que canta el Good Feeling aquella, te'n recordes o no? Florida, la formació, eh? Després començarà, doncs això, a la 1 de la matinada, la festa Flash FM. Amb el Miquel González, amb servidor Héctor Ortega i amb tots i totes vosaltres, espero i desitjo que la liem ben grossa a Cadaqués aquest dissabte 22 d'agost. No hi falteu a partir de la 1 de la matinada a la plaça del Passeig. Arriba Jay Wheeler, Omar Kurz, és el remix d'Al de Lejitos, una cançó que, evidentment, sona a la que manda. Flash FM, som-hi!

0: Geiger. I dansa Kuduro, és l'himne de Don Omar, Lucenzo, la mano arriba, cintura sola. I dansa Kuduro. L'escolteu a Flash FM, la del ritme, en aquest dimecres. A poc apropant-nos a les 11 d'aquesta nova jornada de feina. Si us pillem aquí a la carretera, a camí de la feina o aixecant el país ara mateix, gràcies, eh? Per triar-nos i per fer-ho, evidentment. Ara, Relsby, tu vas sin.
1: Vente y no te quites que tú vas sin. Me dijo, man, que tú eres mi señora. Se la tiro de que sí, y ahora le toco.

0: aquesta és la col·laboració de la Lola Índigo, la Mimi, amb el Manuel Turizo, de fa dues temporadetes.
1: Això es diu Mil Coses. Són les quantes coses aquí, eh?
0: Molt bé, tu! A Flash FM, de seguida Romeo Santos, tenim preparada la seva batxateta amb el Prince Royce, el Dardos. Abans d'estiu 22, aquesta formació que fa poquet ens va tornar a sorprendre amb el Henry Méndez, es diu El Chiringo. Som-hi!

0: Però no la de Bad Bunny, sinó aquesta versió de Clan, una miqueta més Afro House, així de terraceo, de tardeo, de vespreig. És el megacrack de la setmana a Flash FM. És el que més ve de gust, no? Beber-te un galón de bon matí, diuen. 11 i 3 minuts. Què tal? Bon dia.
1: Flash FM, Héctor Ortega.
0: Si no, que li diguin al Quevedo que ni borratxo se'n va de les Canàries. Molt bon dimecres.

llatí. És la Batial amb una cançó que va fer història ara fa 10 anys, una dècada d'aquest fiebre de la Batial, la Flash FM. Això continua ara amb una de les més noves que tenim aquí a la programació habitual de la que manda Mozuna, acompanyat de l'Omar Kurz. Aquesta es diu Sí, sí, amb ZI, ZI. Escolteu, va. Yeah, yeah.

0: Montbuit.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, en sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
2: La música que t'agrada sona
3: Flash
2: FM.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros, sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al pil-pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
8: El nostre so és únic.

és el nom de l'àlbum, el del Quevedo, que en aquest cas col·laborant amb les artistes Nueva Línia, que no sé si ho sabíeu, però era una, com una banda, una orquestra que anava fent versions i tal, però aquí havien fet una cançó de zero, diguéssim, amb el Quevedo, i van tenir una mica de jaleu amb la banda, eh? De fet, s'han separat, eh? O sigui, ja les Nueva Línia d'ara no són les Nueva Línia que canten amb el Quevedo, que sí que eren les originals. Quin jaleu. Quin follón, vinga. Escolteu Flash FM, gràcies per ser-hi. Arriba Bizarrap amb el Daddy Yankee, la Music Sessions número 0.

Es diu La Falda, la cançó de Mike Towers, el tio de Puerto Rico, que fa ara unes quantes setmanes va visitar casa nostra, va estar actuant a l'escenari principal del Mediterrània Festival. Va ser espectacular, absolutament brutal. La Falda, Flash FM, què tal? De seguida la Karol G amb el Provenza, abans Another, amb una cançó que ara mateix és tot un fenomen mundial. Talk to you.

0: Ella ja, aquest és l'Elvis Crespo, en aquest cas, que és un dels col·laboradors de l'àlbum El Baifo del Quevedo, que sonen aquest La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: És una illa, de les Canàries. No confonguem amb una altra cosa. Som al... l'emissora del ritme, ja sabeu, Flash FM, imparables un dia més. De seguida, amb Steve Aoki i l'Elvis Crespo, però amb un altre format, el Tuquita. Abans, Kid Voodoo, J.C. Reyes, aquesta es diu Me Mareo.

0: carta de presentació d'aquest parell d'artistes aquí a Flash FM. Aleix Urgangi amb el Merenguetón, Capaz Merenguetón. Avui de nou per vosaltres en aquest dimecres 19 d'agost del 26. Quedem-nos a casa ara. Flash Ice Cream, després del Dorayakis, amb els 31 fam. En aquest cas són aquí de nou amb Imagina.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: però havia d'estar allà aquella altra nit, eh? Una noche más, una hora más. Mike Towers, a Flash FM. De recta final, abans de canviar de lloro, de seguida l'Armand Maravall, eh? Es posarà aquí a partir de les 12 a repartir, a seguir repartint el bo i millor del ritme de Flash FM. Per part meva, demà ens tornem a trobar, ja sabeu, Flash Matí d'estiu, imparables. Demà ens tornem a trobar a partir de les 7 del matí a Flash FM. Abans d'arribar a les 12, sona Turizo, Por un pendejo no se llora. Fins demà, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega.

0: Puja, puja la calor cada vegada que sona aquest tema aquí a Flash FM. I puja la calor literalment també, perquè mare meva, com m'ha deixat l'Ortega a l'estudi. M'ha deixat que sembla la sauna, tu. Lo primer que he fet, posar l'aire condicionat. This is Flash FM. I ara sí, ja posats, doncs passem dos minuts del migdia. Què tal, família? Com esteu? Hem començat nova hora amb el nostre número 1, l'aire, que ja funciona. 23-24, tampoc ens passem, que no sembli un iglú aquest estudi. Jo sóc el Maravalle i us posaré ritme fins a 5 de la tarda. Molt bé!
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí ens quedem, posant música. Us sembla bé començar amb el de Lejitos Remix? Sí? Doncs vinga, va, som-hi.

Això tranquil·let que sona també. Es diu Miluz, una col·laboració de l'RUBFV amb el Rels B, que és el que va després del Rels A i abans del Rels C. Suposo. Clar que sí, sonant a Flash. Quan passen 10 minutets de les 12 del punt del migdia. Escolta, sembla que costa arrencar això, doncs vinga, anem a posar el ritme. Amb una mica de Shakira, eh? I el Burna Boy, amb aquest l'himne del Mundial. Es diu Dai Dai, ja te la coneixes. Puja el volum, va, vinga, som-hi.

0: Montbuit. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Això

S'ha de reconèixer que mola bastant aquesta. Es diu Muchacha, una col·laboració, jo crec que sense precedents. La primera vegada que es junten a l'estudi el cantant Aïssa des de Madrid amb l'RVFV i la producció del Krimli. Tot plegat per fer un dels temes més sonats i més potents d'aquest estiu 2026. Ole, ole. Vinga, va, que amb la conya ja passen 23 de les 12, anem fent vi en aquest divendres, que de vegades costa una miqueta, però bueno, escolta, no està malament el ritme que portem. Flash. I a més, d'aquí no res, un temazo de Latini, mentrestant ens quedem amb Cano i Justin Quiles i aquesta que es diu Olvidarnos de todo.

Tom Latini i la Maria Becerra, bastant tòxiques amb aquesta cançó, eh? Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Bueno, no sembla que els importi gaire, també et dic, eh? Per cert, vaya temazo. Escoltes Flash FM, aquí, per si t'ho preguntaves, som llicenciats en matrícula d'honor a la Universitat del Perreo, eh? En qualsevol cas, ens quedem ara amb Anna Mena i Lola Índigo. Suposo que ja la coneixes, perquè aquest estiu han tret això, que és boníssim, i que es diu Petit Oa. Niño.

0: impossible no moure l'esquelet o no moure el bullate mentre va sonant el baile inolvidable del Bad Bunny. Elegant i fantàstica, un tema que ve ganes de festa, no? Hi ha ganes de festa. Per cert, teniu ganes de festa aquest cap de setmana? Nosaltres estem de festa, sabeu on? Doncs mira, dissabte a la tarda, Festa Flash a Cadaqués, un dels llocs més macos de Catalunya. Allà hi serem, podré entrar allà amb l'Héctor Ortega i el Miquel González a partir de la 1 de la matinada, la nit del dissabte 22 d'agost. Ja sabeu, trobeu-nos allà, eh? Mira, potser sona la següent allà.
1: Me la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

flipes, si és que després d'una altra nit tòrrida a casa nostra, el matí i el migdia continuen calents, calents, en part per culpa de la Noel AA i el 6ix9ine, que fan pujar la temperatura amb aquest tema. Bueno, no sé com classificar-lo. Es diu bebé, molt bé. Queden 12 minuts per arribar a la una del migdia. Escoltes El Poder del Ritme, escoltes La Camana, escoltes Flash FM, clar que sí. Flash. Vinga, va, anem amb una de les noves, el Sopa de Cabra, nova versió del Camins, amb la Su i el Món DJ.

una mena de merengue pop, cortesia de la Chanel. La Chanel Terrero col·laborant amb l'Abraham Mateo. Aquesta cançó s'incloia, per cert, dins del primer disco de la Chanel, que el va publicar el 2024, que es deia Agua. I la cançó es deia Clavaito. Te l'hem posat aquí a Flash FM perquè sona la mar de bé. Ens estem apropant perillosament a la una. I ho farem, doncs, amb el rei d'aquest estiu 2026, el rei indiscutible, el Baifo, el chiquillo, el caprichoso, és que ve, amb el Baifo.

0: Aquesta és la reinterpretació que ha fet un DJ productor francès que es diu Clan, del Café con Ron del Bad Bunny, boníssim. Li ha afegit una mica més de ritme, un rotllo afrohausero que entra facilíssim, molt bé aquest estiu, i li dona un toque de sabrosura bastant guapo. S'ha de reconèixer que té un flow, té un rotllo que ens encanta i que per això s'ha guanyat l'honor de ser el megacrack de la setmana aquí a Flash FM. Bravo, bravo per aquesta cançó. This is Flash FM. Són els pitos que han indicat que comencem nova hora. Són la una del migdia i 3 minutets. Què passa, flaixero, flaixeres? Com va el dimecres? Jo estava pensant, hosti, se m'està fent llarga la setmana i només estem a dimecres. Aviam si li fotem una mica de ritme i això tira cap endavant. I de moment ens estem aconseguint, eh?
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Vinga, anem amb dos especialistes del ritme, l'Abat Gyal amb el Chencho Corleone.

Sí, sí, molt criminal, això, eh? Ozuna, Nati Natasha, eh? Oh, és allò de senyor agent. Si escoltar reggaeton és delicte, a mi porti'm pres, eh? Detingui'm, detingui'm. A mi i a tota la penya, tota la colla que està escoltant aquesta hora Flash FM, que estan vibrant, que estan movent la xapa al ritme d'aquest reggaetonazo boníssim. Quan passen 10 de la 1... Va, d'aquí no res, una mica de la Karol G, la colombiana, amb un dels seus grans hits, ara veureu quin és. Abans, una mica de Bad Bunny, amb aquest perreo, és addictiu. Es diu EO.

0: buit.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

0: Ja ho veieu, eh? En català en diem de mica en mica sombra de pica o poc a poc i bona lletra. Els italians diuen piano, piano, si va lontano. No, seria el mateix. I a Canàries diuen que les coses buenas lleguen al golpito, eh? Poc a poc al golpito van a llegar coses buenas. Ho diuen al Quevedo, al costat de les nova línia. Vale o no vale?
1: Vale.
0: Perfecte, doncs vinga, va, quedem entesos. Queden 5 minuts per arribar a quarts de dues del migdia. Està passant volant aquest dimecres, tenim ganes de més ritme, sí? Doncs vinga, va. Una mica d'Afro House per aquest ritme en la propera estoneta. Ximsa des de Sud-àfrica, aquest temazo gros, gros, que es diu Fire, Fire.

m'encanta com sona aquesta cançó. És fantàstica, és preciosa com entra això, eh? Es diu Aurora, és Mora amb De La Rose. Va, que d'aquí no res, escoltarem també un dels temazos del Jay Wheeler al costat de Mike Towers. Quines ganes d'escoltar La Curiositat. Abans, anem a ballar una mica com al TikTok, tu. Ryan Castro, des de Colòmbia, amb Capo. Això es diu La Villa, ja te la coneixes. Puja el volum, que això és Flash FM, va.

Un cop ves aquí el Mike Towers, un tio que s'ha de reconèixer que segurament deu estar podrit de pasta amb tots els hits i tot l'èxit que ha tingut a la seva carrera, però continua actiu i continua deleitant-nos de vegades amb coses com aquesta, que es diu Un Ana Más, la fet ideal per aquest estiu 2026, i que ens fa portar bon ritme aquesta hora del dimecres, vinga! A més, tenim preparat ja Daddy Yankee amb un dels seus grans hits, abans Emilia Tini, Nicki Nicole i el Blackout.

aquests dos altres especialistes del reggaeton, eh? Bad Bunny i Feid, el Fercho, col·laborant junts, l'únic tema que han tret junts, vaja, en la seva carrera. Es deia Perro Negro, ja té 3 anyets de vida i te'l fem sonar ara, te'l punxem aquí. A Plaça FM. Va, més coses. I a més són coses xules, eh? Perquè es conformen amb aquest ritme estiuenc i una mica dens, així com xulo-xulo, eh? És el Sergi Domènech, el nostre gran Sergi, al costat de The Beat, el productor, amb aquest tema molt guapo que es diu Molt Malament.

tot i que no es balli com un cha-cha-cha, perquè no para de dir mucha-cha-cha-cha-cha, sinó és un perreo d'aquells intoxicants que et fa baixar-lo el cul fins a baix de tot i posar-te a perrejar amb qui estiguis allà davant. Naïssa, R-U-B-C-U-B, és el mucha-cha sonant a Flash. Apropant-nos ja cap a les dues del migdia i arribarem a tota hòstia. Ja us aviso amb una mica de... Bueno, cuidao, ojo. Màquina Time, Dimitri Vegas i Like Mike. Endavant, sisplau.

0: Sí, senyor, eh? Perquè no porto barret, que si no, mal trauria, eh? Per donar-li l'enhorabona al Hugel, al francès, amb la Ultra NT per aquest temazo que es diu Moving to the Sun. I que és el nostre número 1 de la setmana. És Flash FM, efectivament. Jo, l'etapa d'escoltar Flash FM, recomano no saltar-se-la. Bueno, és que no és una etapa, és que és una cosa que enganxa i que ja et queda per vida i el ritme que et posem et queda impregnat per sempre. Família, hem començat nova hora. Flashero, flasheres, són les 2 del migdia i 2-3 minutets ja. Anem passant el dimecres, ho estem fent a bon ritme, ho estem fent aquí, entre pitos i flauta, força bé, tu, clar que sí.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo i encara durant 3 hores més, perquè m'estic fins a les 5 de la tarda. Bueno, tinc ganes ja, encara aquesta tarda de dimecres. Ens quedem amb el Quevedo, de moment.

És un temazo, aquest és el Prendió Remix, sonant la Flash FM. El tema amb el que jo crec que vam descobrir la carrera musical de l'Omar Montes, que jo el coneixia, pues, de, no sé, em sonava del Gran Hermano, no sé què, de la que sortia amb la filla de la Pantoja o algo així, sincerament no tinc ni idea. I aquí vam dir tot, que el tio també sap cantar, o com a mínim ho intenta. I aquí la va clavar. Amb el RVFV, ho diré bé, feia aquesta cançoneta, que t'hem posat quan passen 10 de les dues. Anem a seguir el rotllo, va. A més, portem bon ritme aquesta última estona, no us podeu queixar, crec jo. Déu-n'hi-do amb aquest Latin House que s'han tret de la màniga, gordo, al costat d'un productor de hard techno, que és el Rainier Zonnebels, vull dir, una cosa bastant rara, per fer això que es diu Loco Loco.

0: Nothing, baby. La maravilla. Psycho. El Gonzi. Yes, sir.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Banbank, el millor per al teu negoci.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: Andorra 93.8.
6: Flash FM.
7: Atención, mi gente. Este party está totalmente lleno. Y la gente...

és un dels temes més importants aquest estiu 2026, sense cap mena de dubte, més que res, perquè les dades estan ahí, no?, que de aquell va arribar a ser el número 1 de la nostra llista del calibre 45 fa unes quantes setmanes, ara ja va baixant, però vaja, tota la feina feta ja per aquesta cançó. Ara la tenim en desena posició, ja va baixant, però ja et dic que molt bé. Jay Wheeler i Omar Kurz deuen estar contents amb la trajectòria d'aquest tema que han tret, com a mínim aquí a la Camana, a Flash FM, quan va... Res, queden 5 minutets per quart de 3 de la tarda. S'està passant volant avui, eh? A més, d'aquí res, un reggaeton old schools d'aquests de Toma Pan i Moja, agafar pa i sucar, ja veuràs tu. Flash. Abans, una mica de Shakira i BL.

Tu flipes, eh? Aquests sí que són autèntics catedràtics eminències de la Universitat del Perreo, eh? És el telèfon d'Héctor El Fader amb Wisin i Yandel. Oh my God. Passa un minut de quarts de 3 de la tarda. Si t'han entrat ganes de festa, et recordo que hi haurà festa flash aquest cap de setmana. Anem cap a Cadaqués. Quines ganes, Cadaqués. I seran l'Héctor Ortega i el Miquel González la nit de dissabte a partir de la 1 de la matinada posant temes com aquest, el telèfono i molts altres. Per tant, si esteu per la zona, no us ho perdeu, eh? Que no m'enteri jo que esteu allà i no hi aneu. Perquè té una pinta, això, Cadaqués, tal, no sé què, com idíl·lico. Vayamos a hacer un fin de en Cadaqués, relax. No, relax no. Festa flash, ja veuràs.

0: Sí, sí, ja t'he vist com pujaves el volum quan començava a sonar això. Vaya bomba, tu! Se la van treure de la màniga fa uns mesos el John Summit amb el Fate, el Fercho. John Summit, per si no el coneixes, si et mola aquest rotllo, jo recomano escoltar-lo, eh? L'àlbum que ha tret, on s'inclou aquesta cançó, està molt guapo, eh? Es diu Control Escape, eh? I, hòstia, té bona música, el tio. La veritat, ja porta molts anys dedicant-se al house i al Latin House, eh? També li agrada les arrels llatines. I per això va comptar amb el Fercho, per aquest Chica 305. Boníssima. Va, d'aquí no res, una mica de Quevedo. Amb el golpito, abans anem cap a casa amb els Flashy i els 31 fam. I aquesta es diu Dorayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et salut.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: FM.
2: Flash.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.

el ritme de la pista, eh? Te'l donem nosaltres, te'l dona la de Batllal, te'l dona qui vulguis. Que per això és Flash FM, la que mana, la del ritme, la que t'acompanya de la maneta, eh? Ho notes? A totes hores, amb el nostre ritme. Ei, ojo ara. Aviam, suposo que pillareu la primera nota i ja direu, bueno. Ja us he sentit, ja amb el bueno. Ua, temazo, eh? Temazo alert. Aquí a la Camana, una mica de Bizarrap i Quevedo amb la sessió número 52 d'aquestes que et posa, com a mínim a mi, la pell de gallina.

Era el Cano amb el seu flow, eh? Se pone las Nike, no sé si es posava les Air Max, les Tiburón o quines estan de moda ara, però bueno, se posava aquesta marca de sabates, ja no direm marques, ja les hem dit. Va, que arribarem a les 3 de la tarda, escoltes Flash FM, escoltes El Poder del Ritme i acabarem l'hora en punt i arribarem, ja veuràs tu, amb una mica de David Guetta, que ara feia estoneta. Vaya remix que es va treure de la màniga amb el Gone, Gone, Gone.

0: És un plou tremendo el que li ha posat el Francesc Clan al Café con Ron del Bad Bunny. Això el converteix en el mega crack de la setmana aquí a Can Flash FM. This is Flash FM. La casa gran del ritme a Catalunya. Què tal, família? Flaxero, flaxeres, com va el dimecres? Va bé o no? Bueno, escolta, encara en dia la tarda. Hem començat nova hora amb el nostre mega crack. Això pinta bastant bé. Jo sóc el Maravalla i us acompanyo fins a les 5, per tant, encara dues horetes plenes de ritme i altres coses que ja veurem.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalla.
0: Això, just els hi deia, això. Perfecte. Uf, com m'agrada aquesta. Una mica de ritmes tranquil·lets, amb l'Omar Kurz, el porto-riqueny, passant-se per Flash, per fer aquest coco.

Sí, sí, escolta, si han acabat malament, doncs mira, escolta, millor prendre'ns-ho a conya i fer una mica com el Maluma, que deia això de Felices los Cuatro, i agrandamos el cuarto. Pues ara, a trucar al Paleta, i aviam si acaben tots allà al llit, i vinga, festa, noi, que deia aquell. Passant 10 minuts a les 3 de la tarda. Escoltes Flash FM? Flash! Anem amb dos asos del gènere de la música urbana. Ara, el Mora, amb el Zetangana, que aviam si li diu que espavili, que fa molt que no treu música, el tio. S'està columpiant el gallec, que flipes. Aquesta es deia droga.

0: 8. I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, en sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
1: Flash FM. Flash!
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
5: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
4: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.

Està bé, aquesta, és el Un Anar Más del Mike Towers. És una cançó que jo m'hi fixava l'altre dia. Té una cosa rara, li passa una cosa rara a aquesta cançó, no sé si ho heu notat, és que just abans de la tornada, quan comença a cantar el Mike Towers, hi ha com un so com d'acople, saps? Quan vas a una festa que s'acopla al micro amb els altaveus i fa, sona com molt agut, com molt desagradable, com... Pues si ho heu sentit en aquesta cançó, no és cosa nostra, tampoc és cosa del vostre sistema de so, simplement al productor del Mike Towers li va semblar bé que hi havia aquest so allà, que no pinta res, però bueno. Vinga, anem camí de quarts de quatre. Ja deixem enrere el Mike Towers, si li sembla bé. Ens centrem una mica en Yengo Flow, amb el Marc Kurtz, vaya temazo aquest, que es diu Forever Tu Cantel.

Molt bé, la Shakira, aquí, eh? Al costat de les loves, amb això que es diu soltera, que em sembla que, de fet, és com està ara la Shakira, no? Diria que no se li coneix cap nòvio, nòvia, nòvie. Escolta, Splash FM, queda un minutet per arribar a quarts de 4 de la tarda i de la Shakira. Passem amb una mica de Latin House. Amb el rei del gènere, eh? Fàcil, fàcil, no falla. És el Hugel amb el Jamaican Bam Bam.

cop més aquí ballant i cantant el ritme d'Aïssa al costat del gran RVFV, producció de Crimly, boníssima aquesta, es diu Muchacha, l'escoltes al poder del ritme de Flash FM, clar que sí, on si no, família, és que... Vinga, va, anem amunt, que tot i ser balear i un dels capos de l'escena espanyola, la veritat és que el tio encara és més conegut a Mèxic. Flash. No sé per què, però allà jo crec que és més conegut que el, inclús que el president del país. És el Relsby, amb el Tu Vas Sin.

m'imagino que molts de vosaltres i moltes haureu vist la pel·li original, Los Chicos del Coro. A mi me la van posar al col·le, com a mínim. Aquesta no era, però, la banda sonora original. Aquí a Flash no tindria puesto. És el remix que va fer el productor alemany Bennett Boisson-Tuchemann. Si pronunciem bé, que em sembla que sí. D'aquí no res, més temes en francès, precisament el Maladí. Abans anem a seguir el ritme amb els Figaflowers i aquest remix de l'Ala Fresca.

cosa amb la conya, la campanya de màrqueting que li han fet al Quevedo i l'Elvis Crespo a la illa de la Graciosa, eh? No sé, últimament tothom que va a Canàries, vaja, de sempre, no, me'n vaig a Lanzarote, me'n vaig a Tenerife, me'n vaig a Gran Canària, no? Més o menys seria on va tothom. Igual aquest estiu la penya també va visitar la Graciosa i de cop i volta allà pues, el turisme creix gràcies a l'èxit d'això que es diu la Graciosa, que, bueno, que més que una illa és un illot, tampoc és gran cosa, però bueno... Si diu l'Elvis Crespo que a la Graciosa la vida és més sabrosa, doncs pues igual té raó, igual té raó. Això és Flash FM. Anem amb una novetat. Ozuna, al costat d'Omar Kurz. Déu-n'hi-do com sona això. Té molt bona pinta. Es diu Zizi. Yeah, yeah.

0: és el so de Hugel amb les veus de la Ultranate. Això es diu Moving to the Sun, la cançó més calenta ara mateix de totes les cançons calentes que posem a Flash, perquè és la número 1 del nostre ranking. Del calibre 45. Va, que sonin els pitos. Vinga. This is Flash FM. Ahí està, claro que sí. Doncs vinga, família, escolta, començant nova hora amb el nostre number 1. Són les 4 de la tarda ja i 2-3 minutets que van passant. Com esteu passant aquest dimecres? Per aquí, per lo que fa per nosaltres, prou bé, la veritat, prou bé, no ens podem queixar.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I aquí estic, i amb qui em quedo amb vosaltres encara una estoneta més, vale? Fins a les 5 de la tarda, si em permeteu, estaré posant-vos una mica de musiqueta, una mica de ritme, una mica de Lola Índigo i Ana Mena. Què us sembla amb aquest petitó?

0: Yo perreo sola.
1: Un clàssic del Bad Bunny, aquest, ja, eh? Són sis estius que han passat des que va treure aquell àlbum que el Yo hago lo que me da la gana, que incloïa temes com aquests, el Yo perreo sola del Bad Bob, amb algú que li va fer les veus femenines. No sé qui són, la veritat, no sé de qui són. Però, bueno, boníssimes, igualment, eh? Passen 9 minuts de les 4. I escoltes El poder del ritme, escoltes Flash FM. Anem a mantenir el ritme, ja veuràs, amb el nou remix del Rayos de Sol, Henry Méndez i companyia, patant-ho fort, molt fort.

0: 8. A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
0: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Flash FM Andorra. La ràdio dance leader. 93.8 FM.

després de ser el mega crack la setmana anterior aquí a Flash FM. Aquest ritme tan agradable. Una veu molt maca la que té la Elena Rose al costat de Manuel Turizo. Per aquest tema que es diu La setmana, molt romàntic, la veritat, eh? Per dedicar-lo aquest al... doncs això, eh? El teu enamorat, enamorada, a qui sigui. Clar que sí, és un bon plan. Sempre que escoltes Flash FM, pensar, pues mira, aquesta me la guardo, me la guardo. Flash. Aquesta també la teniu guardada, no? Uf, temazo, Bizarrap amb Daddy Yankee, la sessió número 0.

aquesta podria ser una de les preguntes que es fan a la facultat de la Universitat del Perreo, eh? Quina cançó va sortir l'any 2009 que incloïa J Balvin, Ozuna, Anuel AA, Daddy Yankee i Karol G, eh? Tots ells ficats allà, eh? La resposta de la pregunta és fàcil. Es diu China, és el nom d'aquesta cançó fantàstica. Jo també hi era. Vinga, va, quarts de 5 de la tarda. D'aquí no res, Vagabundo, el temazo, abans, que ve del costat de la nova línia per fer això que es diu el golpito.

Aquesta es diu Talk to You i no sé què d'aquesta cançó que enganxa tant, que la fa tan bona, que realment la fa apta de ser un ingredient important aquest estiu 2026 en aquesta fórmula que tenim preparada, la fórmula del ritme aquí a Flash FM. És obra dels holandesos Anotter, un parell que tenen molt clar també la seva fórmula electrònica per generar èxits, amb el cantant 54 Ultra, que sincerament no sé qui és, però que ho fa molt bé, fa molt bé. Va, tornem al perreo, queden 20 per arribar a les 5 de la tarda. Una mica de Kid Voodoo amb JCR i es veia temazo aquest, eh? Es diu

Bueno, si t'entren ganes de festa mentre escoltes Flash FM, que sàpigues que és normal, ens passa una mica a tots. Sona Juan Magán, sona el Mal de Amores des de l'any 2013, que per cert, que ja et dic, que si tens ganes de festa aquest cap de setmana hi ha festa Flash, sobretot per la penya de l'Empordà, si esteu per Cadaqués, que sàpigues que estarem per allà aquest dissabte a la nit, a la matinada. A partir de la una, a Cadaqués, festa Flash, liant-la bastant parda, bastant parda. Amb l'Héctor Ortega i amb el Miquel González a cabina per fotre-li canya, jo crec que durant tota la nit. Fins als més valents es quedaran fins tard, per tant, ja ho sabeu. Flash. Planaco per aquest finde. De moment ens quedem amb Manuel Turizo i aquesta batxata tan xula que es diu Por un pendejo no se llora.

passa també quan escolto Flash FM, que em poso bien loco. Salva't, Bani, amb el David, tirar-me fotos, clar, clar, clar. Passa que és perillós, tirar tantes fotos, perquè després, un dia, estàs allà, t'arriba la notificació del Google Fotos. Recuerda este recuerdo de hace 5 años? I penses, buah, el que tenia, el que he perdut. O no, o no, al contrari, eh? Clar que sí. Bueno, va, escolta, jo vaig passant, eh? This is Flash FM. Flash! En directe a Flash FM, Armand Maravalle. Sí, senyor, perquè queden res. 6 minutets per arribar a les 5 de la tarda, moment en què s'hi posarà ja el Miquel González, que ell us portarà fins al vespre amb tot el ritme. Jo m'acomiado amb el Siderland. Espero que tingueu bona tarda, vale? Apa, família! Ciao!

0: És la versió més estiuenca del Café con Ron de Bad Bunny. La cançó us la sabem de memòria gràcies a Bad Bunny, perquè bàsicament la cançó la va escriure i la va cantar ell. Però aquest estiu 2026 ens hem quedat sorpresos amb aquesta versió del DJ i productor Clan, amb això que es diu Café con Ron. Serveix per començar nova hora a les 5 i quasi 4 minuts. Què passa? L'Armand Maravalle, que ha estat amb vosaltres des de les 12 del migdia, i demà tornarà a la mateixa hora i al mateix lloc, aquí a Flash FM. I un servidor amb vosaltres tota la tarda d'aquest dimecres fins a les 9 en punt. Et quedes aquí amb mi? Doncs vinga, va, som-hi!
1: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
0: Ja hem escoltat el nostre megacrack i ara continuem amb el Quevedo, que no marxa de Canàries ni borratxo.

Com molt bé diu Ozuna en aquesta cançó, no tothom canvia un Mercedes per un Kia. Bueno, no tothom, bueno, que ho pugui fer, que ho faci. I no, pues amb un Kia et conformes i ja està. Ozuna i el Fercho, el 2022, van fer aquesta canció Hey More, que no només parla de cotxes la cançó, també parla d'amor. I d'amor, però en plan malament. Per anar a plorar. Però aquí no plorarà ningú, només faltaria. Bàsicament perquè arriba ara mateix a Flash FM el Gano amb aquesta darrera col·laboració que ha fet al costat de Justin Quiles, això que es diu Olvidarnos de tot.

0: 8. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Flash FM Andorra. 93.1

0: sobra.
1: En vol una i res més. Una a la mà, si pot dur. I tu vols una festa més de Flash FM? Sí? Una a la mà, una a la mà i unes quantes que tenim, eh? Com, per exemple, la que tenim aquest dissabte. Ah, ens anem fins a l'Alt Empordà, fins a Cadaqués. Festa Flash FM amb l'Héctor Ortega i que us parla Miquel González a partir de la una de la matinada aquest dissabte, dia 22 d'agost. Si ja estàs per la Costa Brava, si ja estàs per Cadaqués, t'hi passes i ja està. Aquest dissabte, festa Flash FM a la Costa Brava. Quina bé, quines bones, por favor. I aquesta la posarem al remix d'Ayer la vi de les mans de Juan Magán i Omar Montes. Fue

un artista que a principis d'aquest estiu va visitar Barcelona, va visitar tota Europa. És Bad Bunny, aquesta és una de les seves mitiquíssimes de tota la vida. Una mica de Moscow Mule, és una beguda que o t'agrada molt o no t'agrada gens. Això sí, és una beguda per més 18 anys, això sí. Després del Moscow Mule, que el deixava enrere, preparada la Gini, amb els seus dos amantes. Ara, però, un altre artista que visitarà Barcelona l'estiu del 2027. I és que Quevedo ho va confirmar al llarg d'aquest estiu 2026. Arriba al costat de Nueva Línia, el Golpito.

això és el que passa quan barreges música urbana i també electrònica, pues que passen coses com aquesta, com això que es diu El Conjuntito. Ells dos són Omar Montes i el Bobe, tots dos es van ajuntar ja fa un parell d'anys i van fer que es diu això El Conjuntito, que avui recuperem aquesta tarda a través de Flash FM. Quasi 5:45 de la tarda. Canviem 100% d'estil musical perquè arriba per aquí Sopa de Cabra. Sí, sí. Tornen a la càrrega musical al costat de Su i Mon DJ amb un remix d'una cançó mitiquíssima de tota la vida. Camins, somnis i promeses. Són aquí a Flash FM.

Les ganes de morrejar-se que tenien el 2023 la Karol G i el Beso Bruma. O això sembla amb aquesta cançó, amb això que es diu Colona. Amb moltíssimes ganes de fer-se petons i Blue que va fer-se petons. 6 minuts i arribem a les 6 en punt de la tarda. Abans, Vaina Loca, recuperadíssima de Ozuna i Manuel Turizo. Abans, però, una de les cançons més importants d'aquest estiu 2026, de les mans de Shakira. Bàsicament, va ser la cançó del Mundial. Shakira, que torna a sonar a Flash FM, en aquest cas amb aquesta que es diu Dai Dai.

0: És la música del DJ i productor Francesc Hagel, que, per cert, aquesta temporada ja va ser número 1 amb el seu Jamaican Bam Bam i torna a ser número 1 a Flash FM amb aquest Moving to the Sun. Així comencem nova hora. Són les 6 de la tarda i 3 minuts.
1: En directe a Flash FM, Miquel González.
0: I una miqueta més electrònica per aquestes hores de la tarda, en aquest cas d'aquesta novetat de Shinza, Arco i Casango. No sabem qui són, però canten molt bé i fan això que es diu Fire, Fire.

Anem a ballar una miqueta, vinga, va. De les mans de De Oro i Elvis Crespo. Elvis Crespo, que aquest estiu torna a estar de moda. Gràcies al Quevedo. Vinga, va, una altra que també està molt de moda i que aquest estiu ha visitat Barcelona. És Bad Bunny i aquesta la va cantar. Això es diu Baile Inolvidable i el ballem aquí, ara mateix, a Flash FM, aquesta tarda de dimecres. Som-hi!

0: Un 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash FM Andorra 93.8.

Muchacha bonita, Aisa i RVFV, déu-n'hi-do quin parell que han fet aquesta, que estigui així, muchacha bonita. Per cert, una cosa, si els mosquits estan enamorats de tu i ets dels que els hi pica sempre tot, el loro amb aquests consells que ens dona Afterbite, que estan relacionats amb les picades de mosquits. Atenció, dorm amb mosquitera sempre que puguis o amb les finestres protegides. Sobretot si deixes el llum encès durant la nit. Evita deixar aigua acumulada en plats de testos, a cubells o terrasses, perquè és el lloc preferit dels mosquits, les aigües estancades. Si surts a la nit al vespre, és preferible que portis roba clara i una mica ampla, i els colors foscos i la suor els atrauen molt més. El repel·lent és bàsic, especialment a primera hora del matí i a la nit. Els ventiladors ajuden que els mosquits marxin amb el seu corrent d'aire. I després de la dutxa o després de la piscina, torna't a posar un altre cop a Afterbite, bàsicament perquè així tindràs doble efecte. Són els consells que ens dona Afterbite. Ja ho saps, sempre, aquest estiu, tingues a mà Afterbite. Mira quins consells més bones que ens donen, eh, que sí? Les picades de mosquit es solucionen amb Afterbite, la millor solució. I qui arriba ara mateix a Flash FM, esperem que sense mosquits, és el BL. Amb aquesta que es titula No tiene sentido.

La solteria està de moda, o és el que diu per aquí Lunay? I no ho diu ara, ho diu des del 2019. Sí que és veritat que no sabem res de salseo d'aquest artista, eh? No sabem si està solter o no. Però bueno, sigui com sigui, aquesta cançó el 2019 li va funcionar tant i també que ara que arribem a 6:45 de la tarda la recuperem a través de Flash FM. Preparat, Bad Bunny, que anirem a Nueva York, si te quieres divertir. Abans, la Bad Gyal, un dels seus somnis musicals que va tenir des de petita és col·laborar amb el Chencho Corleone i fer cançons com aquesta que es diu Choque.

Aquesta és una col·laboració que no ens esperàvem, aquest de 2026, i quan la vam conèixer vam flipar de lo bona que està la cançó, per favor. Ana Mena i Lola Índigo, que bé que canten per separat i que bé que canten quan s'ajunten. Això es diu Petito a Sona a través de Flash FM. Anem cap a casa nostra, tenim per aquí una miqueta de música en català de les mans dels tiets. Aquesta es diu Tandem.

Ha sigut una de les cançons més importants d'aquesta temporada passada i també no podria faltar aquesta tarda d'estiu, aquesta tarda de dimecres a través del poder del ritme de Flash FM. Anem a pujar una mica de les revolucions? Sí, doncs vinga, va. Ara, de les mans de Dimitri Vegas i l'Ai Mike, anem a pujar les revolucions amb el seu Máquina Time.

el resum de la seva rutina setmanal. Estimar-se de dilluns a divendres i el cap de setmana a la platja. Però no diuen si a la platja s'estimaran o no. Però bueno, si porten 5 dies a estimar-se... Ells dos són Elena Rose i Manuel Turizo i canten aquesta que es diu La Semana. I fan el seu planning setmanal en aquesta cançó. El resum seria estimar-se i anar a la platja. Bueno, no és mal resum. Va, va. 4 minuts i les 7 en punt de la tarda. Una mica de Bad Bunny, una mica de perreo amb el seu EO aquí a Flash FM.

0: Al matí cafè i per la tarda ron. Són les 7 de la tarda, això vol dir que ara toca pues, el cubato de ron. I ja està, així de fàcil. La versió de Clan de la cançó original de Bad Bunny. Això es diu Cafè con Ron i aquesta setmana és el Mega Crack de Flash FM. Un dels temes que arriba com a novetat a l'emissora del Ritme i un dels temes que, si voleu, també podeu votar a través de la nostra pàgina web, a través de flashfm.cat. Així comencem aquesta nova hora amb vosaltres fins a les 9 en punt del vespre. Ara, amb Farruko i Steve Aoki.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
0: Tot un plaer acompanyar d'aquesta tarda calorosa d'estiu, intentant refrescar-nos ara amb aquesta que es titula I apa què?

Al Jacob. Aquesta canció 9-11. La cançó va ser original del Setch, el que passa que més tard el Jacob va voler fer el remix. I el remix, pues, el va ben encertar. Tranquil·la. Això s'oblida. El que no s'oblida és l'estiu, que passa superràpid. I les oportunitats també. L'estiu és ara mateix. Descobreix els descomptes per viatjar, per anar a festivals, visitar museus, gaudir d'activitats culturals, escapar-te de cap de setmana o improvisar un pla amb els teus amics. L'estiu és ara amb el Carnet Jove. Aquesta setmana el Carnet Jove et porta plans per aprofitar els últims dies d'agost que queden. Amb el Pack Jove 2026, atenció perquè tens un 2x1 en l'entrada del parc d'atraccions del Tibidabo. Compra una entrada i te'n regalen una altra, així de fàcil. I a més, si vols, per fer-te una pausa dolça, també tens un 2x1 a iogurt, al iogurt gelat i també al iogurt natural de la mida M. Si vols fugir de la calor, pots anar al cinema amb descompte de tarifa reduïda a les sales d'Ocine i al circuit Urgellenc. I també descomptes amb molts altres cinemes que estan repartits arreu de Catalunya. Si és que tu ets de menjar, tu vols menjar fora aquest estiu, doncs vinga, que si ets de menjar fora, el Carnet Jove també t'ofereix avantatges en restauració. Tens 10% de descompte en el Pans & Company, el Deleito, el Dunkin' Coffee, el Vapiano, el Timesburg, Subway, Domino's Pizza, el Llagur... Tot això, i tens un 10% de descompte amb el Carnet Jove. I si encara no tens el Carnet Jove, fes-te'l ara mateix, ràpid, en el format digital, a través de la seva pàgina web, a través de carnetjove.cat o, si no, també a CaixaBank o a iMagic. Baixa't l'app del Carnet JoveCat, registra't i podràs començar a gaudir de descomptes. Així tindràs sempre el carnet digital en el teu mòbil. Aquest estiu, amb el Carnet Jove, no et perdis cap planazo. Arriba Emilia, Tini, Nicki Nicole. Abans de barallar-se a les 3, quan es portaven bé, van fer aquesta, que es diu Blackout.

0: 8.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
2: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Flash FM Andorra. 93.8.

el DJ quan han de tancar la discoteca o quan s'acaba la festa. Posa una cançó més, una cançó més. I el DJ, no, ja està, ja s'ha acabat. Una ara més, així es diu aquesta cançó del Mighty Towers. Una ara més, i aquí en tenim una i moltes. Top 24 hores. I la que li toca ara, doncs mira, a la Shakira. La Shakira, que aquest estiu no es pot queixar, perquè deu estar facturant d'una manera, com ella mateixa bé diu, les mujeres no lloran, les mujeres facturen. Pues ella no es queda enrere, bàsicament perquè... Aquest estiu n'ha tret unes quantes, com per exemple aquesta al costat del BL. Això es diu Algo Tu. Quiero...

Què pretens tu trucant a aquestes hores a la nit? Què és el que vols tu a aquestes hores a la nit trucant? Una cosa és que truquis a les 3 de la tarda. El que passa que quan truques a les 3 de la matinada vol dir una altra cosa. Sí, va venir, va venir. El 2019 vam fer aquesta canció, Què pretendes? I el que tenim ara mateix nosaltres és una play a la que seria la cançó de l'estiu en català. De les mans de Dani Six, It's Kid. Fem que s'aturi el temps, que no s'acabi mai l'estiu, sisplau. M'acabo.

ella és una reina i ella ho sap. Justament per això fa cançons com aquesta, això que es diu La Reina. Ella es diu Lola Índigo. A través de Flash FM, després d'escoltar Loco Loco, Tu me tienes loco. I la que està ben loca és la Badial, no para. Atenció amb aquesta que sona. Només un minut i mig. Curteta, però déu-n'hi-do la cançó. Això es diu Dame.

Es diu Peligrosa, i déu-n'hi-do el parell que té aquest artista, el Floyd Menor. Aquesta la va fer el 2024, després del Gata Only. Va continuar amb el seu estil musical i va fer-ho amb aquesta, Peligrosa, a través de Flash FM. Anem a escoltar un artista que fa molt poques setmanes va visitar Barcelona, va fer un concert al Palau Sant Jordi. Estem parlant del Fercho. Justament va presentar l'àlbum d'aquesta cançó. Té la col·labo amb el John Summit, electrònica i reggaeton a la vegada. Això es diu Chica 305.

0: És la segona vegada que el Hagel arriba al capdavant del calibre 45 com a número 1 de la nostra llista. En aquest cas, amb aquesta que es diu Moving to the Sun, Joe va convertir-se també en número 1 al llarg de la temporada passada amb el seu Jamaica Bam Bam. I ara ho torna a fer-ho. Tot això és gràcies als vostres vots a través de la nostra pàgina web. Moving to the Sun. I si vols que dissabte torni a ser número 1 o no, pots anar ara mateix a votar-ho a través de la nostra pàgina web, a través de flashfm.cat. Així comencem aquesta nova hora. Són les 8 del vespre i 3 minuts. Ara tenim Amora i Zetangana. Aquesta es diu Droga. Què passa?
1: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.

Són les senyoretes Gis, la Karol G i la Becky G. O el que seria el G al quadrat, eh? Les dues canten aquesta que es diu Mami. És que són unes mamis i es nota, clar que sí. Preparada una mica d'electrònica, de les mans dels francesos. Offenbach, Overdrive, abans però BL Westcols. I la producció d'Obi on the Drums amb aquesta que es diu La Plena.

0: 8. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira. Un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxiflash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa... O te la munta, on vulguis.

Aquest és un dels temes que més bé funcionen a les festes Flash FM que fem aquest estiu. Sí, sí, sí, cada vegada que sona aquesta de RVFV i Aisa, amb això que ha sigut muchacha, a una festa Flash FM la gent es torna loca, però literal, de veritat, eh? Com us agrada, muchacha! És que RVFV sap el que toca, sap el que fa, la veritat és que sí, eh? Va, que havíem de ser el musical, ara electrònica. Que ens arriba des de França, des del DJ i productor Hagel, que aquesta setmana és número 1, però no amb aquesta cançó. Això es diu Jamaican Bam Bam.

Un dia Daddy Yankee va treure aquesta cançó, aquesta que es diu Dura. El que passa que va agradar tant aquesta cançó, i no només al públic, sinó als seus amics i amigues, que van dir, per què no podem col·laborar tots junts a la cançó? I efectivament és el que va passar. Va sortir això que es diu Dura Remix. Estem parlant de tots els seus amics, com per exemple Bad Bunny, Nati Natasha, la Becky G i els que em deixo. Això va passar el 2018. Ara, però, tornem al 2026 perquè tenim per aquí un artista que fa molt poc que vam conèixer i déu-n'hi-do lo poc que porta la carrera musical i lo bé que li està funcionant. Estem parlant de l'Omar Kurz. És el següent convidat d'aquesta tarda aquí a Flash FM. És la seva carta de presentació. Es diu Coco.

Patito y punto. Partú, tota. Tota, tota. Ana Mena y Lola Índigo. Han sigut les protagonistes d'aquesta que acaba de sonar a través de Flash FM. Mica va, de seguida recuperem una del 2018 de Nati Natasha i la Becky G. Dos artistes de tota la vida del món del reggaeton. Sin pijama, que és com anem a dormir aquests dies amb la calorada que carda, eh? Que sí, per favor. Abans, però, una novetat de les mans de Henry Méndez. Sí, l'artista reggaetonero de tota la vida. Aquest 2026 ha volgut entrar de nou a la càrrega musical i ho ha fet amb la formació catalana Estiu 22. I tots junts ens han presentat en exclusiva, primer de tot la vam escoltar aquí a Flash FM, aquesta novetat, Estiu 22 i Henry Méndez. Quines ganes de platja i de xiringo que ens porta, de xiringo. He dit xiringo, és que es diu així, el xiringo.

0: C'est toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. Tout était là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée. Celle sur qui je m'essuyais. Tout était là quand je prenais le bus.
1: Elle est al francès, mauvais John. Amb aquesta que es titula Malaltia. Que vol dir malaltia? Per cert, el videoclip surt ell cantant a dintre d'una ambulància dient malaltia, malaltia, malaltia, malaltia, ple d'infermeres sexis. El videoclip és això, i punt. Bueno. Aquí tenim aquest èxit que, si voleu, podeu votar a través de la nostra pàgina web, a través de flashfm.cat. Portem des de les 5 de la tarda intentant refrescar-nos aquí a FlashFM. I demà hi tornarem, a partir de les 5. Amb tot el bordeu del ritme que tenim aquestes tardes d'estiu junts des de l'emissora del ritme. Abans de les 9, Relsby, el mallorquí, es passarà per l'antena de Flash amb el seu Tuba Sin o Elena Rose i Manuel Turizo, La Setmana. Tot això i més fins a les 9.
2: En directe a Flash FM, Miquel González.
1: És tot un plaer estar amb vosaltres aquestes tardes aquí a Flash FM. Me'n vaig amb aquesta de Omar Kors i Ñengo Flow, la combinació entre la nova i la vella escola del reggaeton. Això es diu Forever Tocante. El batonets a Miquel, fins demà. Adéu, guapos, adéu, guapes.

tú te besaste.